0: de Yacaré a lo largo de la tarde y la noche, y en Santa Gertrudis, donde entre otras cosas habrá un concierto de Simple Rock a partir de las 8:30 de la tarde.
1: Y no podemos olvidarnos, Manu y oyentes, de San Joan de Labritja, en este caso con una invitada muy especial, pero que nos va a detallar perfectamente todo lo que tenemos para esta noche. Mira, tenemos ya con nosotros a la alcaldesa Tània Marí. Bon dia.
2: Molt bon dia, Agustí, com estàs?
1: Molt bon dia, molt bé. Encantat de parlar amb tu, perquè la veritat és que parlar de bones notícies sempre dona molt de regustet, no? Avui, tal com està el món avui, parlar de coses bones sempre va bé. Avui és la nit del 23 al 24, que és la nit màgica. M'agradaria, Tània Marí, alcaldessa de Sant Joan, que mos fessis un recull d'una mica dels actes que teniu preparats ja. Crec que comença la festa sobre les 7 de la tarda, no?
2: Així és. Com comentes, avui és una de les nits més màgiques de Sant, i vull convidar, vull aprofitar aquest espai que m'ha donat per convidar la gent, de, no només del municipi de Sant Joan, sinó en els veïns de tota l'illa d'Eivissa i també visitants, a acompanyar-nos en aquesta nit màgica en el poble de Sant Joan, on la comissió de festes ha organitzat un munt de concerts, hi haurà música a la plaça, en el carrer de l'Ajuntament Vell, tindrem una batucada també que ens portarà on tenim els foguerons, s'encendran els foguerons, i anima tothom a participar en aquest acte simbòlic de saltar els focs i deixar les males coses enrere per encarar un bon estiu i la resta de Sant amb energia i animat.
1: I tant que sí. Veig que teniu gent molt important aquesta nit també per commemorar la festa i donar molta marxeta de festa a la gent que vindrà, que és, començarà a les 7 en DJ Toni Torres, veritat? I a continuació ja tindrem ni més ni menys que la fantàstica veu de Noemí Funes en una formació que es diu Groove Garage, que és brutal. Ja te ho puc anticipar.
2: Bueno, Agustín, espero tenir-te per aquí avui de nit, perquè com bé dius, tenim a grans artistes, tenim en el DJ Toni Torres, a Grup Garage, que és, bueno, un no se'l pot perdre per passar una bona nit de festa i ballar. Tenim la batucada, sense de desfoc, després seguim en su DJ Senyor Cardones, John Sachs, i amb altres DJs a partir de les 12 de la nit. Així que us animo a tots a acompanyar-vos i desitjar-vos molt bon Sant Joan.
1: I ja per acabar, Tània, aquesta nit és la nit d'apuntar les cosetes que volem eliminar de la nostra vida, un paperet, i apuntar també el que ens agradaria aconseguir, i després que el foc decidix que no.
2: Així és, haurem de deixar en mans de foguerons i de sa màgia que es compleixin els nostres desitjos i les coses dolentes quedin enrere.
1: Molt bé, pots assaltar les fogueres, però en coneixement, en cuidado, que el foc al final és foc i ha que anar sempre en cuidado. Tània Marí, moltíssimes gràcies per haver estat aquí, molts anys i bons, i que vagi tot superbé.
2: Moltes gràcies, Agustí, molts anys i bons Sant Joan.
0: Qué maravilla tener con nosotros en directo a Tània Marí, la alcaldesa de Sant Joan de Labritja. Ojo, que no nos podemos olvidar, antes de terminar este repaso por todas las actividades de la nit de Sant Joan, de nuestra querida isla vecina de Formentera, porque allí también hay muchas actividades para esta noche tan especial. Por ejemplo, en el Pilar de la Mola, la nit de Sant Joan comenzará con misa a las 8 de la tarde, seguida del tradicional Valpalles, el reparto de buñols y de vino dulce, una torrada popular a eso de las 9 de la noche y un concierto del Grupo Sur a las 10. Después llegará el encendido de los foguerons a medianoche y todo terminará con un concierto de Billy Flamingos hasta las 2 de la madrugada. Y todo ello, ¿sabes?, con una iniciativa muy positiva. Autobuses especiales con billete a 5 euros que sale de distintos lugares de la isla de Formentera y llega hasta el Pilar de la Mola. Algo muy interesante, porque como tú decías hoy, cuanto menos cojamos el coche, mejor.
1: Me parece una iniciativa muy, muy, muy, muy, muy inteligente el poder utilizar los elementos que nos dan para no tener que sacar coche y, a más, también aflojamos un poco todo lo que es el tráfico en noches tan complicadillas como esta, ¿no? Una noche mágica, una noche llena de fuego, una noche llena de música y tradiciones, y desde aquí les deseamos a todos una feliz noche de San Juan con coneixement.
0: Con coneixement, responsabilidad y sobre todo con muy buenos deseos.
1: Eso mismo. Gracias, Manu.
0: Gracias.
1: Nosotros buscamos el mundo del deporte con mi compañero Paco, nuestro compañero Paco Muñoz. Paco Muñoz, buenos días. Saludos.